Diversió, música i activitats per a totes les edats amb el Dia de la Família 2026, organitzat per l'Ajuntament de Vinaròs. A la carpa de l'Atlàntic, de 10 i mitja a 1 i mitja i de 5 a 8 de la vesprada, podeu gaudir d'unflables, futbolí humà, patrulla canina, personatges infantils i superbiclets. A més, no vos podeu perdre l'espectacle dels germans Cartoon a les 12 del migdia i Carabin Caravan a les 6 i mitja de la vesprada. I el millor de tot, és totalment gratis. Una festa pensada per a compartir, riure i gaudir en família. Dia de la Família 2026, perquè el millor record es creen junts. Més informació en l'Ajuntament de Vinaròs.

0: Es la 1:00 en Canarias. La ministra de Sanidad, Mónica García, confirma que los 14 españoles que están confinados en el Gómez Ulla se encuentran bien y que ya se les ha realizado la primera PCR para determinar si hay algún positivo por antivirus.
1: Con respecto a las personas que están en el Gómez Ulla, los 14 españoles y españolas que están en el Gómez Ulla, he de decirles que se encuentran bien. Ahora a las 12:30 vamos a tener, desde el Ministerio de Sanidad, van a tener una reunión con ellos para actualizarles la información. Se les ha hecho una PCR y a lo largo del día de hoy tendremos el resultado de esa PCR.
0: García, que está dando hasta ahora una rueda de prensa para informar sobre este operativo de evacuación de los tripulantes del Ondius, está explicando que todavía quedan 54 pasajeros en el crucero donde se ha desatado el brote y que finalmente no serán dos los aviones que se lleven a los últimos que van a ser evacuados esta tarde, sino uno de Países Bajos que también llevará a los tripulantes australianos. Una vez que salga el avión y también zarpe el buque rumbo a Países Bajos, se iniciarán las labores de desinfección en el puerto de Granadilla. Mientras, Bruselas está agradeciendo al gobierno español el rápido y eficiente desembarco de este buque en Tenerife. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha escrito en redes que están trabajando de la mano con España y también con la OMS, organizando los vuelos de evacuación. La salud es lo primero, no escatimaremos esfuerzos en Europa y más allá, ha apuntado von der Leyen. La rueda de prensa de la Comisión se está centrando en esta crisis por el antivirus.
2: The safeguarding of the public health is the Commission's priority number one.
0: La portavoz ha defendido que el sistema de protección civil europeo sigue coordinando las acciones de los gobiernos junto con las autoridades españolas. Más asuntos. La abogacía del Estado se ha opuesto a que el Tribunal Supremo pueda suspender cautelarmente la regularización de migrantes impulsada por el gobierno. Nicolás Castellano.
3: La abogacía del Estado es contundente para oponerse a los recursos presentados ante el Supremo por varias organizaciones. Suspender la regularización de inmigrantes puesta en marcha hace menos de un mes dañaría gravemente el interés general. En el escrito de alegaciones presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, al que ha tenido acceso la SER, primero desacredita la relación de este oír con la norma, dice que no tiene legitimidad para recurrirla, que se trata de una norma que no genera derechos irreversibles o que se vayan a usar más servicios públicos, porque de hecho la población ya estaba aquí antes de agosto del 26 y ya harían un uso potencial de esos recursos públicos si es que los necesitan. Este es el primer escrito, pero según fuentes ministeriales, la abogacía del Estado responderá en la misma línea a los recursos también presentados por la Comunidad de Madrid y por Vox.
0: Y está provocando un gran revuelo tanto en las instituciones europeas como en Alemania la propuesta de Vladimir Putin de que sea el ex canciller Schröder, cercano al Kremlin, la persona que represente a Europa en unas hipotéticas negociaciones con Rusia para la paz en Ucrania. Sara Aranda.
4: La propuesta no convence ni a Ucrania ni a la Unión Europea. El rechazo al ex canciller alemán de 82 años como mediador para la paz llega hoy desde Bruselas, donde se celebra un Consejo de Exteriores.
5: Gerhard Schröder has been the lobby high level.
4: La jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, recuerda que el ex canciller fue lobista de alto nivel para empresas estatales rusas y no conviene, dice, que una persona represente ambos lados de la mesa. Ucrania da también portazo a Schröder y apunta a Estados Unidos como intermediario clave. Piden un representante de la Unión Europea en esas potenciales conversaciones. Alemania, Suecia, Estonia o Lituania tachan la propuesta de Putin de burla. No creen que el presidente ruso esté interesado en unas negociaciones de paz auténticas.
0: Deportes, Ocre González, muy buenas.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Tras la victoria del Barça anoche en el Clásico y la consecución del título de Liga, es día de contrastes en Barcelona y Madrid. En la ciudad condal, las calles se visten de gala para la celebración de esta tarde. Nísola, muy buenas.
7: Buenas tardes, pues el Barça que va a celebrar hoy a partir de las 5 de la tarde su 29º título de Liga. Lo va a hacer con una rúa que empezará a las 5 en el Camp Nou y que va a acabar en el mismo sitio. Habrá 3 puntos de animación durante el recorrido, una rúa en la que estará Hansi Flick, que pese al fallecimiento de su padre, quiere estar en la celebración, quiere estar con sus futbolistas para celebrar su segundo título de Liga.
6: Y en el Real Madrid, junta directiva con varias decisiones de futuro encima de la mesa en el Club Blanco. Antón Meana, hola.
8: ¿Qué tal? Muy buenas. Está previsto que Florentino Pérez notifique la hoja de ruta a su junta con el nombre de José Mourinho como el principal candidato para el banquillo la próxima temporada. No existe acuerdo firmado, pero fuentes de ambos bandos son optimistas. Falta por saber si anunciará además cambios en la estructura deportiva y la gran duda es saber si Arbeloa seguirá en el club a pesar de no dirigir al primer equipo, algo que divide a la plantilla del Real Madrid.
6: La jornada 35 de Liga se cierra esta noche en Vallecas con el Rayo Girona. Si los catalanes consiguen al menos un empate, el Real Oviedo será el primer equipo descendido a segunda división esta temporada. Además, en tenis, jornada de tercera ronda en el Master 1000 de Roma. Alejandro Davidovich acaba de caer eliminado frente a Rublev, mientras Martín Landaluce se ha clasificado al imponerse al italiano Bellucci para una ronda de octavos de final en los que ya está también Rafa Jodar.
9: ¿Has vivido algo histórico?
10: ¡Sí se puede! ¡Eso sí!
9: Una manifestación, un concierto mítico.
11: Yo ya estuve ahí.
12: ¡Y corten!
9: Un rodaje emblemático.
12: ¡Genial, la positiva!
9: Una inauguración.
13: Pase lo que pase, tú de allí.
9: ¿Tienes algún?
14: No está donde le apetece estar.
9: ¿Me arrepiento de haber estado allí? ¿Hay algo que ya no exista y hoy puedas decir?
15: Y yo estuve ahí.
16: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
9: El 681-016731. Esta noche en El Faro, cuéntanos dónde estuviste.
17: No estuve allí.
16: El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
0: De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
16: Cadena SER. Servicios informativos.
18: Hola, benvinguts a tots i a totes al Hoy por Hoy del dia d'avui, dia 30 d'abril de 2026. I es comencem perquè el dimarts 28 va tindre lloc l'octava cumbre d'alcaldes a la província de Castelló, celebrada a la Diputació. Les principals reivindicacions van ser la garantia de l'abastament d'aigua, la lluita contra la despoblació, la defensa del litoral i la millora de les infraestructures. Ens anem a Tírig i és que l'Ajuntament ha anunciat la signatura d'un conveni amb la Diputació que permet financiar amb 200.000 euros les actuacions ja realitzades per la reparació de la xarxa d'aigua i planteja una futura variant per millorar la seguretat viària. D'altra banda, el PSPB, PSOE i Compromís de Vinaròs registren prop de 2.100 signatures en defensa del valencià i demanen una consulta popular. Hola, bon dia a tots i a totes i benvinguts a l'Hoy por Hoy del dia d'avui, 11 de maig de 2026, i es comencem amb el programa de Les Ones.
19: Les Ones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla.
20: Bon dia, amics, amigues de Les Ones. Aquí estem una setmana més per parlar de llibres, de literatura, de la vida al capdavall. Bon dia, Joan.
21: Molt bon dia.
20: Bon dia, Joan Elias. Bon dia.
22: Bon dia.
20: Bueno, avui tenim un convidat i ja després us en faré cinc cèntims. De moment comencem amb el format habitual del programa. Què t'ha cridat l'atenció esta setmana, Joan?
21: Mira, jo volia comentar que esta setmana, el proper divendres, dia 15 de maig, a la Fundació Caixa Vinaròs, Dijous d'Arts, organitzem la presentació d'un llibre, un llibre interessantíssim, escrit per Miquel Àngel Pradilla, catedràtic de sociolingüística a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, i és un llibre que es titula Reflexions sociolingüístiques des del vell mig de la catalanofonia. Sí. És a dir, des d'aquí mateix, des de Vinaròs o des de Benicarló. Vull dir, la catalanofonia, que costa tant de pronunciar,
20: sí, perquè,
21: que ja li demanarem a veure si ho pot simplificar una mica. Perquè...
20: Sí, però perquè bueno, sense voler vas a dir catalanofòbia, sí, sí. Que és més fàcil.
22: Bueno, perdoneu, que em poso enmig,
20: però
22: és un concepte d'alguna manera copiat o similar a la francofonia,
20: sí,
22: no? que és acceptat. El que passa que a nosaltres ens queda una mica perquè, com estem tan acostumats a que sigui la fòbia més que la filia, no?
20: Sí.
22: Fa que ens costi, no?
21: Però ara, només que li tregues el no, que digues la catalafonia, ja seria...
22: La catalanofonia, sí.
21: Ja seria més fàcil, diguéssim. Bueno, en tot cas, una xerrada i una presentació interessantíssima, que segur que farà Miquel Àngel Pradilla, i que aprofitarem també per parlar amb ell i per preguntar-li per com està la llengua, com tenim la llengua al Maestrat, etcètera, etcètera. O sigui, sí, que esteu tots convidats.
20: I no, no falteu a la cita.
21: Exacte.
20: És el dia 15 de maig a la Fundació Caixa Vinaròs a les 7 de la tarda.
21: Exactament.
20: Bé, avui contem amb Joan Elias Adell, un vinarosenc, poeta, assagista i traductor, que viu a l'Alguer des de ja fa uns quants anys.
22: Uns quants anys, sí.
20: Sí. A la illa de Sardenya, evidentment. És autor dels llibres de poemes La matèria del temps, O sea, Inmòbil, Un mateix cel, encara una olor, la degradació natural dels objectes, pistes falses, si no tinc, i escandall, traduït també a l'italià. També ha tingut cura d'algunes antologies de poesia, ha escrit també el guia sentimental de l'Alguer, etc, etc. I el llibre que tinc aquí entre mans en aquest moment, res no és personal, que segons em sembla és l'últim llibre, sí, és de poesia que has publicat. Fes-me uns 5 cèntims del llibre. De res, quin any és i una mica el títol.
22: L'any concret, espera, t'ho miro, perquè el temps passa tan ràpid que perdem la noció,
20: sí,
22: precisament,
20: veritat, sí,
22: precisament del temps. Eh? Espera, poso també les ulleres.
20: Bueno, és igual, tampoc és el més important.
22: El que jo crec que és més important és la foto de la coberta, que sí, justament és una barca de pesca de Vinaròs.
20: Sí.
22: No? És un poemari publicat per una editorial que jo sempre dic que és vinarosenca, tot i que siga de Barcelona, sí, la producció és, sí, a Barcelona, que és Saldonà, que sí, ja té un nom més vinarosenc, és impossible, sí, no? I per tant, se va publicar, i aquest és l'últim llibre, com comentava, que el vaig escriure el 2018. És a dir, que el temps passa molt ràpid, ja fa...
20: Sí, passa de pressa
22: ja
20: el temps.
22: Ja fa quasi 8 anys de la...
20: Com és que no has tornat a la poesia?
22: Bueno, però...
20: T'ha abandonat o què?
22: La poesia sempre... ella decideix, no? És a dir, que l'has d'anar a buscar, tampoc no cal... Però ara estic en un procés també personal en què, per sort, també sempre en col·laboració amb Cisco, amb Francesc.
20: Francesc Gil, l'editor
22: de Saldonà. No? Sempre m'ha donat molt de joc amb la possibilitat de fer altres projectes, sobretot de traducció, i estic treballant en aquestes coses. No? Per tant, porto 4 o 5... llibres traduïts de poesia de grans autors italians, i crec que és una contribució que jo puc fer des de la ciutat catalana d'Itàlia, que és l'Alguer. D'alguna manera pot servir, vivint allà, tenir una mirada de què és el que desconeixem de la cultura italiana, de la poesia italiana, de la literatura italiana contemporània, i la meva aportació, jo crec que possiblement és més interessant aportar aquella cultura cap a nosaltres i, per tant, enriquir-nos d'aquests autors, que no la meva pròpia aportació personal, que ja arribarà, Tampoc no dic que he deixat d'escriure, però amb més tranquil·litat, diria.
20: Són autors italians, tots?
22: Sí.
20: O sards, o no?
22: Bueno,
20: o sigui que deu estar tipus Alda Merini, i estos més,
22: sí,
20: coneguts?
22: Sí, els poetes que he traduït, un és Milo de Angelis, que és segurament és almenys per al meu gust, i la crítica italiana també ho considera, és segurament ara el poeta italià viu més reconegut. Jo hem traduït a Saldonà 3 llibres, i és un poeta esplèndid. És un poeta esplèndid, també és traductor, ara ha publicat una versió publicada a Mondadori, que és també l'editorial de referència a Itàlia, de Les flors del mar, de Baudelaire. No? I abans havia

0: no? Sí, però...
1: s'han de donar les condicions de
0: però,
1: ser...
0: però, que però, està, però que està... Però, és un dels sí. noms
1: però
0: que,
1: moment pot, és
0: que podria passar.
1: Podria
0: no?
1: passar.
0: I sí. després he traduït una poeta d'origen sard, però que ella treballa a Suïssa, la Suïssa italiana, a Lugano, que és l'Antonella Aneda, que també és una grandíssima poeta. I ara, fa poc, l'any passat, vam publicar amb esforç, i per això jo ho agraeixo a l'editor, perquè són llibres difícils, ja sabeu que no és fàcil, una novel·la en vers de Attilio Bertolucci. Attilio Bertolucci és el pare de Bernardo Bertolucci, el famós cineasta, el director, que també un seu germà, Josep, també va ser director de cinema. Per tant, és una gran família de la cultura italiana, i aquest llibre, que es diu en italià La Camera da Letto, el dormitori, explica totes les peripècies de la família Bertolucci al llarg dels anys. Unes més inventades, altres més reals, i és un llibre que a mi me va colpir i d'alguna manera també va ser un repte de traducció, no? I estic molt content, no? Ja sabeu que la recepció crítica i tot això després arriba amb comptagotes, sí. perquè també el món cultural català en general, la literatura cada vegada està més marginada, però són, amb Francesc ho parlem, no? Són llavors que anem sembrant, no? Perquè pensem que la nostra cultura ha de dialogar directament amb la cultura universal, no? I en aquest cas, la meva visió des d'Itàlia és portar autors italians. I hi ha l'últim projecte, que aquest, si tot va bé, sortirà després de l'estiu, a setembre, és un altre grandíssim poeta que és molt desconegut en el nostre territori, que és Vittorio Sereni. Vittorio Sereni va ser un dels grans poetes a Itàlia a partir dels anys 60. Va escriure molt poquet, només 4 llibres de poesia, sí, jo n'he escrit més que ell, però sobretot el que hem traduït, que és Els instruments humans, que va tenir un impacte molt gran. No? És una persona que va estar presa durant la Segona Guerra Mundial a Argèlia, ha tingut una vida personal complexa, no? I aquest llibre és molt important perquè al mateix temps ell era el director literari de la Mondadori, precisament, no? És a dir, sí. que és una persona que va tindre molt... va ajudar a crear una visió de la literatura, un cànon, podríem dir, de la literatura, sobretot de la poesia, que va tenir molt de poder, però al mateix temps era una persona molt modesta, no? És a dir, per això tampoc no s'estranya, no se'l conegui, no? I el llibre és difícil, he de dir que és molt difícil conceptualment, poèticament no tant, és a dir, no és difícil de traduir, però és molt difícil, és prou difícil d'entendre, sobretot per la nostra mirada actual d'ara, no? És a dir, perquè moltes... I això sí que m'ha donat un treball complementari d'una espècie de comentaris finals als poemes per contextualitzar-los, per ajudar al lector català, en llengua catalana, a entendre'ls o guiar-los en la lectura, més que entendre'ls. Tampoc no vull que sigui una explicació, no?
1: Tampoc la poesia no s'ha d'entendre, no?
0: No s'ha d'entendre, però almenys que dius, bueno, això a què ve, o aquesta cosa què significa, no? Doncs tu dius, mira, si això significa això, després d'això tu ja pots fer la teva lectura, clar, sempre clar, que clar. Vulguis, també apel·la, també ho pots llegir.
1: Clar, no? Clar.
2: Jo volia fer una petita puntualització pels oients que no ho sàpiguen. Saldonà és una editorial de Barcelona, però que està dirigida per un vinarossenc, per
1: Francesc Gil.
2: Sí, sí. Exactament. Ho dic jo, perquè una mica és una editorial vinarossenca,
0: no és...
1: Però ho ha dit Joan Elias, no, i ho he dit jo també, i ara
0: sí, no, però ho tornem a dir, Francesc Gil.
2: M'ha semblat que no quedava prou
0: té nom,
2: poder.
0: És a dir, el nom fa la cosa, no? I sí, si es diu Saldonà, de Saldonà a Barcelona no n'hi ha cap.
1: Està bé repetir-ho.
2: Jo crec que valia la pena repetir-ho, no?
1: Bueno, és una petita editorial independent. Sí. Que diuen ara diuen independent, el que passa que em sembla que es van agrupar 7 o 8 editorials,
2: sí,
1: de Barcelona, entre les quals està Saldonà. N'hi ha d'altres que ara en aquest moment
0: no és que es van agrupar, sinó que comparteixen esforços, no? Des del punt de vista de la producció, des del punt de vista de la distribució, des del punt de vista de la comunicació, per tant és una xarxa que treballen plegats, i això també els reforça, no? Perquè

0: que normalment són editorials petites, sí, no? Sí. Amb poca gent que treballa, de manera que moltes vegades, si tu fas l'esforç sol, no arribes, i si estàs amb els altres companys, bueno, com està tota la vida,
1: com tot.
0: Exactament.
2: Sí, el que passa és que són editorials petites, però amb uns segells molt, molt interessants.
0: Sí, sí, sí.
2: Algunes d'elles, ara recordo, no sé, Males Herbes, per exemple, que està al mateix grup, i d'altres, no?
1: Males Herbes és un editorial més gran.
2: Una feina molt interessant.
0: Sí, que cadascú té les seves dimensions.
1: Sí, i té el seu nínxol, també. Perquè se'l dona, que jo sàpiga, publica sobretot llibres, diríem, polítics, entre cometes, i poesia. Alguna cosa de poesia. Però narrativa, per exemple, no la toca.
0: Ara estem parlant de l'editorial i està molt bé, no? Ells, perquè és els francès i el seu fill, no? que treballen, ells s'han especialitat en periodisme d'investigació. Per exemple, van publicar llibres sobre la Càstor, no? I també alguns altres.
1: I està
0: bé, perquè són llibres que parlen de temàtiques que segurament les grans editorials no estan interessades, no?
1: Clar.
0: I això ho fa molt, molt interessant,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: I sobretot que són independents des del punt de vista de dir, bueno, hi ha un projecte i tirem endavant amb això. I després la tria, no sé si tinc a veure, no? Però va veure que la narrativa ja hi havia molta mentre que poesia encara es podia fer un petit camí, molt modest, no? Amb publicacions de 3-4 llibres l'any, sense voler estirar més el braç que la màniga, no? I bueno, jo sempre ho dic quan tinc l'oportunitat d'agrair-lo, perquè a mi, en la meva situació personal d'estar fora del món literari, tenir aquesta confiança i aquest vincle amb ell, i saber que els projectes que li puc proposar, ell se l'escoltarà i em diu, bueno, això sí, això no ho veig, i bueno, aquesta confiança és molt d'agrair, no?
1: Això
0: la complicitat vinarosenca és total, no?
1: I tant. Bueno, a mi m'agradaria preguntar-te, bueno, és una cosa.
2: Volia fer-te una, bueno, fes.
1: No ens esparallarem per això. Si vols, pregunta tu. Jo li volia preguntar el títol, perquè recordo que quan llegis el llibre, res no és personal, una mica ja l'entens, el títol. Però així, d'entrada, quan el veus, res, no és personal. I, ostres, este títol... A veure, digue'ns una mica...
0: Bé,
1: el perquè res no és personal. Per què en negatiu i no en positiu?
0: Precisament perquè és un llibre que parteix de mi, no? És a dir, d'alguna manera, és una espècie de biografia personal...
1: Sí.
0: Però no tot allò que explico és personal. Ja sabem que els poetes mentim, com menteixen els narradors.
1: I
0: per tant, era una manera de dir, bueno, si jo t'estic explicant coses, però no penses que tot allò que t'estic dient són coses que jo he viscut realment.
1: Són coses personals.
0: Són
1: no
0: coses personals, però que potser tu has vist una pel·lícula, o has llegit un llibre, o has tingut una visió d'algun desig que tu has tingut i ho he incorporat com si fos meu, no?
1: Sí.
0: I per tant també volia jugar en això, no? I sobretot que, no sé, pensant en el lector, dius, ostres, que m'interessa la seva vida, no? Si dius, vaig explicar qui sóc jo, no? I una mica jugar amb aquesta negació, dir, bueno, que això, no et fies del que t'explico, perquè no té, tot és veritat, tot i que en l'àmbit poètic la veritat
1: no existeix,
0: importa molt, bueno, o la veritat arriba després de la lectura i que se la crea el lector, no?
1: Clar.
0: Era una mica jugar amb aquesta cosa.
1: Però és bonic, no, el fet de començar així, res, no, perquè no és freqüent, no és habitual, per tant crida l'atenció, amb la qual ja d'entrada...
0: Sí, després la doble negació, no sé, això hem discutit lingüísticament, si era... Però tenia força, segurament era més del punt de vista de l'addicció, no.
1: Perquè
0: si dius res és personal, li faltava alguna cosa.
1: Sí.
0: I per tant el no, tot i que lingüísticament algú podria dir que no cal, no? El no és redundant, bueno, en aquest cas
1: crec... I a més, des d'un punt de vista
0: rítmic, no?
1: Gramatical, a part de rítmic, és la forma correcta.
0: Hi ha discussions.
1: Bueno, hi ha discussions, sí, la gent que discuteix que ja no es fa servir. Clar, aquesta és la discussió, res no. però bueno, normativament sí, està
2: sí,
1: bé.
2: No, sí. Recorda aquest poema de Salvat Papasseit, res no és
1: sí,
2: esquí,
1: sí.
2: D'alguna manera.
1: Sí, una mica sí. Sí.
2: I aquest
0: ja m'has descobert.
2: Aquí,
0: eh? Ja m'has descobert.
2: No.
1: Però és l'únic, l'altre únic, jo crec que diu res no. Jo no en sé de cap altra, jo no ho he llegit, segurament existeix, però...
2: Sí. I aquest tenim aquí, no puc estar-me de preguntar-te com veus el català a l'Alguer, ja que vius a l'Alguer.
0: Sí, a mi em també és preocupat el català vinaròs que el català a l'Alguer, no? Perquè, bé...
2: Sí. Amb això coincidim totalment.
0: No, ho dic perquè vinc poc, vinc cada tant i moltes vegades amb espai de temps gran, no? I per tant, vosaltres que esteu aquí dia a dia, segurament...
1: No, nosaltres dia a dia no, tampoc, però bueno...
0: Ho veieu, no? Però hi ha una cosa que veig negativament, perquè a l'Alguer sabeu, no?, que és una ciutat a Sardenya, petita, és una... Un miracle, diríem, de la cultura, que encara es parla el català, però simbòlicament és present, també perquè ajuda a construir la seva identitat i ho mostren amb orgull,
1: sí.
0: Que es podrien fer moltes més coses, és gairebé impossible treballar-lo a l'escola, perquè estem parlant només d'una ciutat, amb totes les dificultats administratives i de formació del professorat, és tot complex, no? És una mica diferent de Perpinyà de la Catalunya Nord, que d'alguna manera el que fan és tenen la continuïtat territorial, no? Girona està a prop i per tant els intercanvis són més fàcils, no? Dit aquesta prèvia, quan vens aquí des del punt de vista visual te n'adones que la major part dels comerços estaran tots en castellà, no?
2: Sí.
0: I és una cosa que em sorprèn negativament, perquè tampoc no entenc... Estem parlant d'una ciutat que sí, que hi ha hagut immigració, però no és una qüestió dels altres que venen de fora, són la pròpia gent d'aquí que d'alguna manera vol amagar la seva identitat, no? I no té cap sentit, no? I per tant em desagrada perquè... No hauria de ser així, simplement, no? Uh-huh. Estem perdent el que som.
2: Bueno, de fet, abans a Vinaròs, per exemple, quan no et coneixien i anaves a una botiga o a algun lloc, es parlaven en valencià d'entrada, ara això ja s'ha perdut quasi bé.
0: Això ja no t'ho sabria dir, no?
2: Quasi bé, totalment, s'ha perdut això. La llengua d'entrada, quan no et coneixen, és el castellà. És el castellà. Després, si els parles en valencià, canvia.
0: Es fan el canvi, sí.
2: Els que són de Vinaròs,
0: sí.
2: Però d'entrada, vull dir, això és una...
0: Però després també veus que els xiquets s'han mantingut les línies, és a dir, que... Bueno, sabem, no sé si cal entrar en política o no, però veus que hi ha un moment de pèrdua de vergonya respecte al fet, aquella paraula que mai ha estat positiva, també, que és normalització, perquè és una paraula que dius, bueno, què vol dir ser normal, no? Però, almenys, abans sí que hi havia la sensació que durant el franquisme, tot el desgreuge, tot el la no escolarització en la teua llengua, saps? Que havíem arribat a una certa normalitat i a partir d'aquí les coses estan canviant i s'ha perdut la vergonya a agredir de nou la llengua. Abans, hi ha dues maneres d'agredir, o simbòlicament, o per no posar recursos, no?
2: Exacte.
0: I són dues maneres de fer-lo, no? Abans segurament era més, bueno, que mentre no molesten, deixem fer, no? I així tampoc no ens acusaran de que realment no la volem utilitzar. Ara ja s'ha perdut aquesta vergonya, pel que veig, i pel que és evident, no? I ara ja se va a l'atac, perquè realment, des de la seva concepció del món, la nostra cultura els molesta, és un incòrdio, la volen eliminar directament, no? I bueno, i hem d'assumir que estem en guerra, que estan en guerra amb nosaltres, no? Nosaltres
2: sí,
0: amb ells,
2: nosaltres,
0: no? Perquè el nostre respecte cultural respecte a la llengua espanyola és brutal. Jo sé que vosaltres llegiu en català, llegiu en espanyol, perquè sabeu que la cultura és d'un gran nivell per part seva, no? Mm-hmm. Al contrari, això no passa, no? És a dir, realment ens estan arraconant, però no estic dient la gent del carrer, estic dient els intel·lectuals, sí, fins i tot aquells progres, no? Tu vas... Ara, estic allargant, no sé si és el tema, no? Però tu ara tu parles amb un intel·lectual espanyol i tu li preguntes el nom d'un escriptor viu català i no te sap dir el nom. Tots, que si Rodoreda, que si Espriu, se van quedar als anys 60-70. Sí. No tenen interès real per la nostra cultura. I això és un fet que fa mal, no? Fa mal, perquè diuen, no? Sí, compartim estat, no? Compartim territori i fins i tot allò que diuen que ponen tu DNI, compartim DNI, no? Per tant, tu has d'estimar-me a mi i el que jo represento també culturalment i lingüísticament, no? I això no és així, perquè en el fons el que volen és treure's de damunt aquesta molèstia, com ha passat durant de temps, no? Som una molèstia.
2: Sí, sí.
0: Disculpeu el discurs.
2: Bueno, la llengua a l'Alguer ha anat derivat cap a un altre lloc. Va haver-hi, canviant una miqueta de tema, va haver-hi un temps que ara no recordo quin... Vas estar director de la Institució de les Lletres,
0: sí,
2: Catalanes
0: durant un temps. 6 mesos, sí.
2: Com va ser aquella experiència?
0: Bueno, l'experiència... No sé què puc explicar, però sí. Penseu que jo, el 2017, era el director de la representació del govern de Catalunya a l'Alguer, no? Sí. Quan se va aplicar el 155, la van tancar. Per tant, jo vaig quedar al carrer, diríem, no? Per fortuna meua, tinc una família a Sardenya i jo feina en tenia, no? Però t'havia... deixat una sensació molt estranya, no? De dir, bueno, tot allò que ha passat ha acabat que tu estàs aquí sense el treball que tu vols fer o que tu estaves fent, i a partir d'aquí volia saber una mica què estava passant a Catalunya després de tot el que va passar el 1 d'octubre, no? I bueno, me van oferir aquesta possibilitat a través d'una amiga que en aquell moment era la consellera de Cultura, la Laura Borràs, i me va demanar si volia tornar. Clar, jo, per una part, familiarment, la família estava a l'Alguer, però també des del punt de vista personal, tancar tota una etapa de manera tan abrupta me deixava una sensació molt incòmoda en mi mateix, no? Uh-huh. I, per tant, vaig acceptar... amb un cost personal important, no? De tindre una filla que tenia en aquell moment 3-4 anys no era fàcil.
1: Perquè on vivies? Allà o aquí? O a Barcelona?
0: No, jo vivia a Barcelona. En aquell moment, viatjant. Amb totes les dificultats que significa. Però per a mi era important perquè me va ajudar també a entendre què cosa estava passant, no? I com va ser el post, no? L'aplicació del 155, ho vaig veure des de dins, vaig entendre moltes coses, vaig veure que les coses no anirien bé perquè la repressió és molt dura i cadascú buscava maneres de no rebre tant com els altres, no hi havia consens polític, hi havia moltes coses, i aleshores quan va dir, bueno, ja ho he conegut, va passar també que la consellera va anar a Madrid al Parlament Espanyol, i aleshores si la persona de confiança que t'ha triat marxa, no tenia massa sentit quedar-me allà, i aleshores va ser el moment que vaig dir, bueno, si tu te'n vas, jo també me'n vaig. Clar. I me'n torno a un lloc més idíl·lic, no? I més tranquil, aparentment, no?
1: Sí, clar. Bueno, tornem a la poesia. De quin llibre de poemes estàs més satisfet? O és el teu preferit, o el que t'estimes més per A, per B, per C, pel que sigui.
0: Això són com els fills, no? cada un té les seues característiques. Jo estic molt content també perquè el va significar per a mi quan jo vaig guanyar els Jocs Florals de Barcelona amb la degradació natural dels objectes, no? Va ser un moment també molt creatiu, que estaves al rovell de l'ou de la cultura catalana, no? I rebre aquell premi, i el llibre jo crec que és un llibre important, no? És un llibre important. Ahir justament estàvem parlant amb uns amics que me recordaven alguns poemes, no? Que penses, ja han passat anys,
1: han passat, però...
0: i que algú digui, ostres,
1: ja me'n
0: recordo això, com a poeta, sí. Com a poeta ho aprecies molt, no? Per tant, segurament el més important des del punt de vista de la recepció ha estat aquest, no? I res no és personal. Hi ha dos llibres que jo me'ls estimo molt especialment. Un és Escandall, que Escandall és un llibre que també ha estat traduït a l'italià amb una traducció...
1: La vas fer tu, la traducció?
0: No, jo no, no. Em permetria mai traduir-me a l'italià, no? No, no. La va fer un poeta algerès, Antoni Coronzo, que també ha estat publicat a Saldonà en un dels seus llibres. I Antoni Coronzo és una persona d'una sensibilitat fantàstica i jo sempre li dic que és millor la teva traducció que el meu llibre, eh? I és veritat, que moltes vegades dius fins i tot les tries, les paraules que...
1: Sí.
0: Bueno, és un llibre... la seva traducció és preciosa, no? Però Escandall, ja que estem aquí a Vinaròs, parla de la malaltia del meu pare, que jo l'estava escrivint quan ell tenia l'Alzheimer, jo l'estava escrivint mentre... jo estava a l'Alguer i ell estava a Vinaròs amb ma mare i amb la meva germana i bueno, això que diem de perdre la identitat, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Perdre la memòria és perdre la identitat, no? Una persona que està perdent a poc la memòria, la paraula, veus que està deixant de ser ell, no? Uh-huh. I que no et reconeix, no? És a dir, la comparació amb la llengua és dura, no? És a dir, si tu no saps qui ets... I és un llibre que jo me l'estimo molt, que a més el vaig escriure cosa molt rara en mi de manera molt ràpida, no? I segurament és el llibre del qual jo estic més satisfet i és més... i me fa més mal d'haver-lo escrit, i sobretot que hi ha molta gent que l'ha acompanyat, no? I quan tu escrius un llibre de poesia mai penses que podràs ajudar les persones a passar un tràngol semblant aquell, no? Per tant, això és una cosa que crec que m'omple. I després el que tu has dit de res no és personal, que també ha estat traduït
1: a
0: l'italià, sí. I aquest tracto d'explicar una mica el que significa estar com entre dos mons, no? El fet de que també per la feina, no? És a dir, jo estic molt connectat en Catalunya, en tot el que passa aquí, però visc allà, no? I per tant això fa que sigui també un cansament mental, no? Perquè vius dues realitats de manera contemporània, no? I això té coses molt positives, però també un cert cost. Sí, perquè vols estar a dos llocs, ja tenim dificultats per estar en un, imagina't per estar en dos llocs.
1: I una última pregunta, i t'agrairia que la contestessis molt breument, que m'ha vingut al pensament ara a propòsit de lo que has dit de l'Alzheimer, i este llibre, que res no és personal, que en certa manera és autobiogràfic. La bona literatura ha de fer mal?
0: El que l'escriu o el que la...
1: El que el rep i el que l'escriu,
0: no,
1: també.
0: No, necessàriament.
1: No necessàriament.
0: Però t'ha de
1: fer... està bastant relacionat, no?
0: No, més que fer mal, t'ha de...
1: Colpir.
0: Sí, t'ha d'interrogar... No, t'ha de fer-te plantejar-te coses a tu mateix, no? No tota, eh? També està molt bé que hi haguen llibres, i jo també els agraeixo, que poden servir per l'evasió o per a conèixer coses... Per aprendre, no?
1: Sí,
0: per aprendre coses, no?
1: Sí.
0: Però en l'àmbit de la poesia en aquest moment, clar, el moment de colpir per colpir o de sorprendre't està bé, però a mi la literatura que m'agrada és la que te dius, ostres, és veritat, no? Sí. Saps? És a dir, que t'interroga, que te fa fer preguntes que potser oblides els 5 minuts, no? Però que és,
1: o que te planteja un dilema moral, per exemple.
0: Sí, o que te fa veure coses que dius, ostres, sí, jo
2: que
0: això
2: no
0: des d'aquest punt de vista no ho havia fet.
1: Fins aquí el programa d'avui. Us esperem la setmana que ve, com sempre, des de les zones. Que tingueu un bon dia i una bona setmana.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per tot.
1: Sí.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Ja està.
0: A la pròxima.
3: Hola, bon dia. Avui estic amb Vanessa Jiménez. Cuidado. Un día, hoy estoy con Vanessa Jiménez, cuidadora de animales al CAU. Primer que res, moltes gràcies per vindre.
4: Ah, gràcies a vosaltres.
3: I la primera pregunta és, com va néixer la protectora? En plan, en quin moment de necessitat hi havia a Vinaròs per a crear la protectora?
4: Vale, esto era cuatro o cinco amigos que eran muy animalistas y entonces se juntaron y había un señor alemán, bueno, que cedía el terreno, el terreno, él se creía ir a su país o algo así y lo dejaba barato siempre y cuando fuera para los perros. O sea que el cabo es de los perros realmente, ahí no hay un propietario, el propietario son todo ello. Entonces se juntaron cuatro amigos muy animalistas, decidieron pues poner un poquito cada uno y así formar el cau. No había nada, era un terreno sin nada y un día uno llevaba una olla de arroz, otro agua, otro no sé qué, y así poquito a poco hoy hacemos una jaulita y así se formó el cau.
3: Wow. ¿Y pues cuál es el día a día a día de hoy?
4: Pues lo que hacemos, bueno, cuando llegamos lo que hacemos es sacar a todos, se limpia la jaulita, se le mira la comida, se limpia todo, se barre, se asea un poco todo y luego pues está con los perritos, luego se da medicación, si tienen medicación. ¿Y
3: cómo ha sido la evolución de, bueno, del 99, que fue cuando se creó, ahora? ¿Cómo ha ido evolucionando?
4: Bueno, ha cambiado sobre todo las instalaciones, sí. ¿Vale? Han cambiado, ahora cada uno tiene su jaula, tiene su agua automática, sus tolvas. Y bueno, ahora ya, antes estaban todos pues como se podía, ahora ya cada uno tiene su espacio, se mira que todos estén bien, para el tiempo que esté allí, pues que estén a gusto y cómodos.
3: ¿Y cuántos perritos más o menos tenéis?
4: Pues ahora hay 40 y pico.
3: Wow.
4: Sí. Y en casas de acogida tenemos algunos, porque no hay espacio, ¿sabes? Entonces, la gente no lo entiende cuando nos llama de que no cogemos, pero es que no hay sitio. Y si nos adopta, pues menos sitio hay.
3: Ya. ¿Y cuál es el perfil de perritos que más os suelen llegar? ¿Cómo son?
4: Bueno, sobre todo miedosos, maltratados, me cambio de casa, tengo alergia, es galgos, podencos, sobre todo podencos, pobretes.
3: ¿Por qué? ¿Por cómo son?
4: Pues supongo que porque acaba la caza, también porque, bueno, muchos viven por ahí como salvajitos, ¿sabes? Van criando y las...
3: Y... ¿Hay mucha gente que sigue comprando perros en vez de adoptarlos a día de hoy?
4: Siempre. Sí, aún no hay mucha conciencia de las adopciones. ¿Sabes? Nos llama a mí, la verdad, personalmente me sabe mogollón de mal cuando nos llaman preguntando, ¿qué razas tenéis? ¿Sabe? Perdone, tenemos razas maravillosas, chuchitos, ¿saben? De la calle, amorosos, queridos, todo. Y quieren, pues lo quiero con pelito, lo quiero tal, bueno, a gusto del consumidor, ¿sabe? Entonces estos, pues nada.
3: ¿Y cuáles son, bueno, has comentado que hay poco espacio, que te vienen muchos perritos en plan que llaman y tal, ¿cuáles son las dificultades económicas que pasáis por el CAO?
4: Bueno, a ver, nosotros nos mantenemos gracias a los socios, alguna pequeña subvención y donaciones que nos da la gente. Siempre hace falta ayuda, porque si tuviéramos dinero pondríamos unas vallas para cerrar una zona y que ellos pudieran salir más, pondríamos potencia en el agua, que aún no tenemos potencia para bañarlo, placas para poner un poquito de luz, ¿sabe? Hay muchas carencias aún que poquito a poco, pues bueno, vamos haciendo, si se te surge una urgencia, tienes el veterinario, tienes que pagar, tienes que tener ahí para poder pagar.
3: ¿Y más o menos cuánto cuesta mantener a un perrito en el CAO antes de que...?
4: No sabría decirte, pero la adopción, lo que pagan de la adopción, la gente dice, sí, qué caro. A ver, ya no se le cobra el mantenimiento del perro, que a lo mejor el perro puede llevar 7 años y en esos 7 años haber tenido una operación, no sé qué, ¿sabe? Se paga, claro, comen, se desparasitan, se hace lo que se haría en una casa, se hace allí hasta que le sale adopción.
3: ¿Y ¿Qué papel juegan los voluntarios en el CAO?
4: Es casi fundamental. O sea, sin voluntarios no podríamos hacer la faena, ¿vale? Para yo, la verdad, contentísima de todos los compañeros que tengo, ¿sabes? Porque vienen, limpian, llueve, hace frío, ellos están allí, ¿vale? Vienen por la mañana, vienen por la tarde. Son fundamentales, le dan cariño, les enseñan poquito a poco, pues venga, vamos a quitarle un poco el miedo a este perro, hoy lo toca uno, hoy otro.
3: ¿Y cuándo suelen haber más abandonos de perros? ¿En qué época del año?
4: Pues cuando las vacaciones, casi siempre, en verano, ¿vale? Cuando acaba la caza. Bueno, y casi siempre, porque ahora hay mogollón de llamadas de gente que no pueden tener al perro en casa. Ahora ya son los de casa, ¿sabes? Es una locura. Cada vez va peor. En vez de avanzar, vamos un poco retrocediendo.
3: Ya. ¿Entonces consideras que, por ejemplo, aquí en la comarca no hay concienciación de el abandono al perro o vamos a mantenerlo aunque no podamos?
4: Sí, pero aquí, ya, bueno, aquí sí. En todos lados, ya no solo aquí, ¿sabes? La gente a la mínima se desprende del perro, pero sin reparo. A mí me da mucha pena, a lo mejor un perro que ha llevado 5 años en una casa, vienen allí a dejarlo, ni una lágrima, ni un adiós, ni adiós y toma el chucho y ahí te lo quedas. Muy triste.
3: Muy, muy triste. Y... por ejemplo, ¿a ti qué casos te han marcado más emocionalmente?
4: Bueno, tampoco te los... no quiero porque yo soy una llorica.
3: No, sí, yo también lo voy a saber.
4: Me han llegado, mira, estaba Héroe, que no lo encontramos, era una maraña de pelo, que no se sabía dónde estaba el ojo, la boca, luego se ve que lo habían tenido atado toda su vida, y al pelarlo se le cayeron las patitas, bueno, un desastre. Lo adoptó Pepita, Esme y María José, tuvo una buena vida. Luego encontramos a Ernesto, que la gente creo que lo conoce porque es un pastor rumano enorme, es una bola, y a Ernesto lo encontramos, pesa 50 kilos, con eso te digo, lo encontramos con 20 kilos en un sitio atado, sin agua y comida, desnutrido. El veterinario nos dijo que en una semana más no lo hubiera contado. O sea, casos así. Y luego Thor, que era un pastor belga súper buenísimo, que no le habían cuidado la leishmaniosis, lo tenían allí solo tal y cual, y bueno, lo curamos, se puso hecho un toro tal y cual, y luego por la mala vida que había llevado se murió.
3: ¿Y cómo es el proceso de adopción?
4: Bueno, pues lo ideal es que venga la gente, porque yo es que esto de que por foto no es una camiseta, ¿sabes? Entonces, de me gusta, no, tú vienes, bueno, lo puedes ver, la impresión, tú vienes allí, lo ves, lo conoces, mira si hay feeling, si no hay feeling, si tu estilo de vida vale con el perro, tú tienes que buscar, no el bonito, ¿sabes? Tienes que buscar que se acomode a tu vida y tú a la vida del perro. ¿Sabe? Y sobre todo tenemos perros miedosos allí. La gente lo que, claro, yo lo entiendo, vienen y quieren el fácil, el bonito, tal y cual. ¿Qué pasa? Que se nos quedan todos los miedosos, que son adoptables igualmente, pero se necesita paciencia, un poco de paciencia y cariño.
3: Que al final son como los bebés, en plan, hay que educarlos,
4: bebés,
3: obviamente.
4: Sí.
3: ¿Y cómo os dais vosotros cuenta de que es una buena familia la que va a adoptar al perro y demás?
4: A ver, ojalá, ¿sabes? No siempre aciertas. Y el que te piensas que, sí, hoy es lo que erré toda la vida, no sé qué, a los 4 años viene con cualquier excusa y te lo devuelve. Ahí nunca, a ver, intentamos hacer un filtro. Yo llevo las adopciones y pues, hago un pequeño, a ver, seguimiento. Estamos en contacto, si necesitan algo me pueden llamar. Y intentamos buscar, ¿sabes? La mejor compañía uno al otro, pero no siempre, ojalá. De momento, bueno, los adoptantes son geniales, nos mandan fotos, los perros súper felices. Ojalá sea así siempre.
3: Pues sí. ¿Y cada cuánto soléis tener adopciones, más o menos?
4: Bueno, este me miraba y yo creo que hemos tenido una en un mes. cuando hay cachorros, pues imagínate, todos los días hay adopciones. Ahora como están más grandecitos, tal y cual, pues creo que hemos tenido una muy importante, porque es Oscar. Vale, bueno, una o dos, un cachorrito se llevó el otro día a Lorena, ¿vale? Que muy bien, pobrete, que era de, bueno, estaba maltratado el cachorrito. Y adoptaron a Oscar, que tenía 7 años, un perro súper miedoso, miedoso, miedoso. Y Sonia y Vicente han venido todos los días, poquito a poco, a pasearlo, a meterse en la jaula, tal y cual. Y esta semana se la han llevado a casa, y genial.
3: Pues qué bien. Y ¿para ti cuál sería la misión principal que tiene el CAU? ¿El objetivo principal?
4: El objetivo es encontrar buenas familias y darle segundas oportunidades a estos perros pobres que ya la han pasado mal en su vida.
3: ¿Cuántos años tienen, más o menos, en plan una mediana de
4: los perros?
3: Sí.
4: Pues hay de el más pequeñito. Tiene ahora 3 meses, uno, solo hay uno, y 12, 13 años, 14 años, que llevan en la protectora 7 años.
3: Wow. Pues muchas gracias, no sé si quieres darle un mensaje a la gente de que adopte,
4: bueno,
3: de comprar.
4: Ya sabéis, no compres, adopta, ¿vale? Que sobre todo los perritos senios, los adultitos que tienen un año o dos, que la gente piensa que no se pueden amoldar a una casa, todo se amoldan, igual que las personas, ¿vale? Y nada, que si queréis haceros socios,
3: puedo. También, por supuesto.
4: Son 36 euros al año, ¿vale? Que con eso, para vosotros a lo mejor diré, ¿eso qué hacéis con 36 euros? Pues con 36 euros, mira, se pueden pagar muchas cosas, ¿vale? Un eurito de cada uno. También puedes apadrinar, que son 50 euros al año. Puede, ay, pues voy a apadrinar a Nena. Pues como tu ahijada, puedes venir a verla, te podemos mandar fotos, lo que quieras. Y luego, pues, hacerte voluntario, muy importante. Puedes venir un día a la semana, cada 15 días, una vez al mes, y el tiempo que tú quieras, una horita, 2 horas, ¿vale? Y poco más.
3: Pues muchas gracias por venir.
4: Ay, se me olvidaba.
3: Ah, dilo.
4: El día 14 de junio es el Puertas Abiertas, ¿vale? Donde abrimos nuestras puertas para que conozcáis la labor que hacemos. Habrá comida, habrá música, habrá rifas, espectáculo, habrá un poco de todo, ¿vale? Y todo es para recaudar fondos para los perretes. Es un día, la verdad, que se pasa muy bien. Hay pintacara para los niños y así conocéis a los perretes. Pues ya está, solo eso.
3: Muchas gracias por venir.
4: Gracias por darnos voz.
3: Pues sí.
4: Gracias.
3: Hola, bon dia, com estem? Estem així una setmana més a Ser Història Maestrat amb David Gómez. Què tal, com estàs?
5: Bon dia, bé, molt bé. Ganes de fer un nou programa i parlar de cosetes del nostre territori que sempre crec jo que a la gent de la comarca li poden interessar un poquet.
3: I de què ens vas a parlar avui?
5: Doncs avui voldria parlar sobre el que són els puig que tenim al nord de Castelló, més concretament el Puig de la Misericòrdia i el del Perengil, que estan a Vinaròs, i també els nostres veïns de Benicarló, que tenen el Puig de la Nou.
3: Pues endavant, com vulguis.
5: Bé, com comentava, avui voldria parlar de tres monticles, de tres espais petitament muntanyosos, però que formen part de la nostra geografia física, i que són el Puig de la Misericòrdia, Perengil i de la Nau. Aquests tres puigos són petites elevacions que destaquen dins de lo que seria la plana litoral, situada entre Vinaròs, Benicarló i la Serra d'Irta. N'hi ha que dir que no són grans muntanyes, però tenen molta importància perquè trenquen en eixa continuïtat del paisatge pla i es converteixen en punts visibles i fàcils de reconèixer en la nostra zona. Per exemple, el Puig de la Misericòrdia i el Puig Perengil es troben al terme de Vinaròs i formen part del que localment es coneix com la Serra de Vinaròs. El Puig de la Nau, en canvi, es troba dins del terme de Benicarló, encara que està molt prop de Vinaròs, Els tres formen un conjunt de relleus que ajuden a entendre millor el paisatge litoral del nord de Castelló, i n'hi ha que tindre's el compte perquè, anem a veure, són una part de la nostra història, perquè, per exemple, aquestes elevacions de terreny, normalment, encara que siguin més menudes, destaquen per la seva funcionalitat geoestratègica. Aquests punts també s'anomenen cerros isla en castellà, perquè en realitat apareixen com a petites illes dins del relleu, en eixa plana on se troben, i clar, això es dona eixa importància per a observar el territori, per a controlar els camins, inclús veure la costa i aprofitar el recurs, tot el que és l'explotació del mi també, no? De lo que seria els camps de terreny, la ramaderia antigament quan tenia importància. I clar, això fa que des de segles enrere estigueren explotats. El seu origen és molt antic. Durant el Cretaci, ja fa milions d'anys, aquesta zona formava part d'una antiga plataforma marina, i amb el pas del temps, això, este material calcari, va acabar emergint i es va formar aquestes elevacions que veiem actualment. Per això aquest tipus de relleu són el testimoni, en realitat, quan veiem el Puig de la Misericòrdia o el de la Nau, un testimoni d'un fons antic marí. Aquest paisatge, n'hi ha que dir-ho, el que tenim avui ha canviat moltíssim al llarg dels temps. En època antiga, sobretot, ho sabem per anàlisis antracològics de carbó, també polínics, especialment en l'època ibèrica, la vegetació era més abundant. Hi havia el que s'anomenaria com un bosc mediterrani, molt més dens, i actualment, com sabem, el paisatge està transformat en camps de tarongers. Antigament la ramaderia va erosionar i va també donar-li un canvi de paisatge a aquest espai, i també l'extracció que s'ha fet d'alguns recursos com la pedra, perquè clar, a banda de la construcció de bancals en aquesta zona també hi havia forts de calç, i clar, això al final va sumant i miqueta a miqueta canviant una mica aquest espai geogràfic. Un element natural important que hi ha voltant d'aquest espai és el riu Cérvol, que passa prop de, bueno, passa literalment entre el que serien les faldes del Puig Perengil i de la Misericòrdia. Allí l'acció de l'aigua sobre la roca calcària ha creat formes d'erosió com les marmites o pilancons, que són cavitats arrodonides formades pel moviment de les aigües i les pedres, i que donen una sèrie de formes erosives que al poble de Vinaròs coneixem com el joc de l'estret o els estrets. El Puig de la Misericòrdia és el més destacat a Vinaròs pel que fa a la història de presència humana, no només per la nostra ermita, sinó inclús abans de l'ermita de la Verge de la Misericòrdia, tenim constància de cultures que han ocupat aquest espai, com per exemple serà la ibèrica, la romana i la musulmana. La seva posició elevada, la proximitat al riu Cérvol, que antigament, fins a la primera meitat del segle XX, se pot dir que portava aigua d'una forma una mica més regular, i inclús la presència d'altres punts d'aigua, perquè clar, a l'ermita, al Puig de la Misericòrdia, en aquesta zona al voltant sabem de l'existència d'algunes fonts que antigament doncs, feien que la gent poguera muntar fins allí, tindre aigua, que això és un recurs fonamental per a poder sobreviure en aquest espai, i clar, al final també es compte sumant tota aquesta sèrie de característiques que estem davant d'un lloc molt singular. Des del punt de vista arqueològic hem de destacar també els tres pujos, perquè clar, aquesta altura addicional fa que, per exemple, en el Puig de la Misericòrdia estiguen ahir les restes d'un poblat ibèric que ja sembla que va ser habitat durant el segle X abans de Crist, i que més endavant va adquirir pues, una funció defensiva com aquests elements de muralla, un possible fossat i un camfris format per pedres verticals que dificultaven l'accés als atacants i que se pot observar arran de les excavacions que s'han fet en el jaciment. Per una altra banda, el Puig Perengil, també dins del terme municipal de Vinaròs, és una altra elevació a tindre en compte, és una miqueta més baixet, però també hi ha que dir-ho que té el seu valor històric i paisatgístic. Al llarg del temps sabem que ha tingut diferents noms, com el de Puig de la Parreta, degut a que en aquesta zona antigament doncs, l'agricultura vitícola, la vinya, estava estesa, Puig de la Pedrera, perquè d'ahir se va extreure part de la pedra que després se faria per al port de Vinaròs, o també inclús el nom de Puig Verd, perquè segurament aquesta zona, com se pot intuir per cartografia i per aquest nom, seria un espai doncs, on hi hauria una massa de vegetació. També ha estat relacionat, com dic, amb l'extracció d'aquesta pedra calcària, però les activitats agrícoles, com veiem, han estat sempre presents en aquesta zona. Després tenim el Puig de la Nau, situat a Benicarló, que com completa aquest conjunt de relleus que estem comentant. Aquest també té importància arqueològica, ja que conserva les restes d'un poblat ibèric que se va conservar de manera miraculosa, doncs al voltant hi ha una pedrera, i igual que els altres, la seva posició elevada el feia útil per a aquest assentament humà i de control del territori. N'hi ha que dir que aquests puig han tingut molta importància en la vida rural. Durant segles s'han aprofitat per a l'agricultura, la ramaderia, l'extracció de recursos, i com veurem també al voltant d'aquests hi ha hagut zones de pasturatge, corrals, encara queden alguns vestigis, com és en el cas del Puig de la Misericòrdia, o també aquestes barraques i marges de pedra en sec que ens serveixen per a recordar la vida dels nostres avantpassats. N'hi ha que dir que també, degut a la seva formació litològica de pedra calissa, això va ser molt important, per tant se van explotar per a la construcció i també producció de cal, gràcies a aquests forts de cal que encara en el cas de Vinaròs coneixem bastant bé on està cada un d'aquests, i això al final demostra que és un espai molt arrelat en la gent de la nostra terra. Inclús aquesta elevació que ofereixen addicional sobre el pla afecta també a la nostra cultura, per la nostra religiositat, el ubicar en la seva zona elevada doncs un espai, no?, de culte. En el cas de Vinaròs tenim el Puig de la Misericòrdia, l'ermita, que és molt coneguda, de la verge de la...

0: Molt bona vesprada a tots i a totes. Avui dilluns, 11 de març del 2026, anem a apropar vos totes les notícies de la comarca. Així a la ràdio, i anem a començar el dia d'avui amb una vaga que s'ha fet en la localitat de la Vall d'Uixó, on s'ha parlat sobre les condicions dels professors a tota la província de Castelló. Anem a escoltar als professors.
1: Tenim molts motius per fer la vaga, com ja s'ha dit, però també fem la vaga per dignitat. Cal recordar-hi a la consellera Ortí que la dignitat no és ben, que els seus miserables 75 euros bruts en 3 anys són un despreci més al col·lectiu docent. I aquesta dona és mestra? M'imagine l'oferta que faran quan negocien les ràdios. Baixar-les de 30 a 29? Us sembla ridícul? És ridícul, senyora consellera. Vostè millor que ningú ho hauria de saber. Parlant de tenir dignitat, vull recordar unes paraules del nostre apreciat i mestre, Julio Anguita, que va dir: la dignitat no da de comer, però un pueblo sin dignitat acaba de rodillas y sin comer.
0: I així es començava la vaga amb aquestes paraules tan emotives i d'altra banda també comentaven d'aquesta manera.
2: I vull també donar-vos un missatge d'ànim, perquè venen dies durs. La vaga ens estan difamant, com ja ha dit el meu...

0: Company Mario des de tots els mitjans possibles. Que si no volem treballar, que si tenim moltes vacances, que si cobrem molt. Però estem sostenint a la societat, companys i companyes, i això ningú ho sap. I ho hem de fer veure en el carrer. Venen dies durs, però donarem una lliçó a la societat i a nosaltres. I com ha dit el meu company Mario, resistirem i guanyarem. Perquè com va dir el gran Estellés, hi haurà un dia que no podrem més. I aleshores ho podrem tot. Gràcies.
1: Continuaven les paraules tan emotives per a tancar d'aquesta manera.
2: Jo com a pare, des de luego pensé que he d'estar en lo que és la lluita del professorat i de tota la comunitat educativa per una educació que atenga a les meues criatures, als meus fills, en unes condicions dignes, en infraestructures dignes. Ara vindrà la calor de si no res, ja sabem el que passa en alguns centres que no estan ben aclimatats i no tenen una infraestructura òptima per a poder treballar en condicions i que l'alumne pugui anar a assistir a classe com toca. Clar que vull unes ràtios més baixetes per als meus xiquets i les seues companyes i companys. Clar que vull menys burocràcia per al professorat perquè estigui atenent les necessitats que té les meues criatures. Clar que vull una educació de qualitat, evidentment. Com a mestre, pues estic un poc fart ja, un poc o molt fart ja, des de fa temps, de que siguem l'últim mono per a esta administració, que no se compte amb nosaltres per a res, que treballem en unes condicions pitjors que en la majoria de la resta d'autonomies de l'Estat, que cobrem menys que ningú i fem un plus d'esforç en unes condicions pitjors i damunt cobrant menys.
1: Els professors estan 100% segurs de que la vaga va continuar fins a que s'aplegui algun acord. I d'altra banda, des de la Generalitat, Beatriz Gascó ha comentat que la conselleria manté la mà estesa i ara els sindicats han de decidir si volen negociar o bloquejar el final de curs. Anem a escoltar a la portaveu, Beatriz Gascó.
3: La conselleria mantiene la mano tendida y quiere seguir negociando. Y son los sindicatos quienes tienen que decidir si quieren diálogo o prefieren bloquear el final de curso y perjudicar el alumnado. Pero no es razonable trasladar a las familias la incertidumbre de si sus hijos van a poder acudir con normalidad a clase o si podrán preparar sus exámenes finales en condiciones, especialmente en etapas educativas decisivas. Además, nos preocupa muchísimo escuchar mensajes animando a que los alumnos no acudan a las aulas. Las familias tienen derecho a decidir libremente, solo faltaba. Y no se puede utilizar a nuestros niños como instrumento de presión dentro de un conflicto laboral.
4: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de València 28. Ven y compruébalo tú mismo.
5: 964-47-48-21.
4: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitaldent Benicarló, sonríe sin límites.

Fins 16 de maig arriba una jornada plena de diversió, música i activitats per a totes les edats amb el Dia de la Família 2026, organitzat per l'Ajuntament de Vinaròs. A la Carpa de l'Atlàntic, de 10 i mitja a 1 i mitja i de 5 a 8 de la vesprada, podeu gaudir d'unflables, futbolí humà, patrulla canina, personatges infantils i superbiglés. A més, no vos podeu perdre l'espectacle dels germans Cartoon a les 12 del migdia i Carabin Caravan a les 6 i mitja de la vesprada. I el millor de tot, és totalment gratis. Una festa pensada per a compartir, riure i gaudir en família. Dia de la Família 2026, perquè el millor record es creen junts. Més informació en l'Ajuntament de Vinaròs.